un nene l'empirà, un gui i en deig empirà, perquè li va mambes. Té molt net, carai. Ndipo kati wafika pa malo wewe umaona ana zimene akuyuma zina pa malo pano. Ndipo kati wafika.